Cure the Wine, un concert que volen convertir en una festa de celebració de la música valenciana, amb multitud de col·legues de professió i sorpreses. En aquest concert no faltaran temes tan importants com aquest Mediterrània, que és la descripció perfecta de com som els valencians.

0: calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
1: Hay recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory.
2: Onda Cero Valencia.
3: En Onda Cero, tacos en la música que es fa a la terreta.
4: Tot van sorgir a Gandia, a mitjan de la dècada del 2010, impulsat per músics compromesos amb la cultura local. Des dels seus inicis van apostar per cantar en València i per una fusió d'estils que trencava amb les normes del gènere. L'aventura va començar amb Tempestes venent del sud, el seu primer disc. En ell combinaven el millor ritme amb lletres crítiques sobre temes socials, la qual cosa els va donar visibilitat i reconeixement dins del panorama alternatiu. En treballs posteriors, con Raval i Llepolies, el grup va consolidar el seu so i va ampliar el seu abast. De fet, han sigut reconeguts a l'àmbit cultural valencià. El seu èxit es percep especialment en directe, en actuacions a festivals com el Viñarroc i el Festiver, on reuneixen a milers de seguidors. Tot ha contribuït a normalitzar l'ús del valencià en la música urbana, demostrant que la identitat cultural pot conviure amb l'èxit. El seu discurs social ha generat debat i ha reforçat la seva connexió amb el públic. Entre els temes més coneguts de Zoo estan Estiu, Ventiladors, Llepolies, Lladres de Sobretaula i, per descomptat, Tobogán, que és el tema que anem a escoltar.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de A Poqueta Nit.

Vol dir quan el dia es va apagant, quan la vesprada dona pas a la nit, de manera suau, sense pressa. A poqueta nit eixim, a poqueta nit refresca, a poqueta nit tot es veu diferent. No és una hora exacta.

0: Què fas a les 2:30?
1: Jo? Menjar.
0: Això també, però què escoltes?
1: Ah, Comunitat Valenciana en la Onda.
0: Tendències, música, gastronomia, innovació, actualitat...
1: I gent molt interessant.
0: De dilluns a divendres a les 2:30.
1: Amb Begoña Perpinyà.